0: Van per boure, per figa, sobrassada, coca, i en fin, de tot. Hi ha tot el poble, de cada any hi ha més gent, i això és una guitarra.
1: Però si hi ha un acto complementario que ha aconseguit impulsar todavía más el sopar a la fresca, ese es el bingo musical, que se celebra a continuación y que cada año reúne a más participantes.
2: El bingo musical va començar fa 3 anys perquè tenien ganes de que més gent vengués en el sopar a la fresca i bàsicament és un bingo amb cançons de totes les èpoques, des dels 60, 70 fins actuals, música Disney per nens petitets, i així perquè amb tota la família jugam un bingo, però cada cançó té un número i anant jugant. És com una festeta per tota la família i la veritat és que un èxit. Enguany 1.500 persones tenim apuntades en el sopar a la fresca.
1: Ayer los gabellins compartieron mantel, música y diversión hasta bien entrada la medianoche. El Festival de Pollença recibe este miércoles a una de las grandes figuras internacionales del piano. Es el coreano Seon-shin Cho. Ofrecerá un recital en solitario con obras de Bach, de Schoenberg, de Schumann y también de Chopin.